0: la visió de Podemos, que proposa una intervenció estatal molt més directa, amb un centre europeu de control i empreses tecnològiques 100% públiques i europees.
1: I també tenen una posició molt dura sobre l'impacte físic, oi?
0: Sí. En la campanya autonòmica del febrer, a l'Aragó, van mostrar una oposició frontal a la massiva instal·lació de centres de dades per raons de recursos.
1: O sigui que si mirem totes aquestes propostes alhora, la gran pregunta és si realment debaten sobre tecnologia nova o si només encabeixen la paraula algoritme dins dels seus marcs històrics.
0: Aquesta és la clau. Sembla que ho tradueixen segons el seu propi marc, com un repte laboral, un problema burocràtic, pimes o sobirania nacional.
1: I actua com una caixa de ressonància. Però clar, si ens limitem al Congrés, l'anàlisi queda totalment incompleta.
0: Sens dubte, perquè en aquesta legislatura una part substancial de la inversió i les tensions s'ha jugat als parlaments autonòmics, fora de Madrid.
1: Aquí és on la discussió tecnològica es transforma automàticament en un camp de batalla per l'autogovern i molt especialment per l'estatus de la llengua pròpia davant dels models de dades.
0: Euskadi s'il·lustra perfectament.
1: El Partit Nacionalista Basc aposta per finançar el projecte Euskorpus per assegurar la presència de l'euskera en el mercat.
0: Però EH Bildu s'hi oposa frontalment, oi? Sí, acusen l'estratègia de ser clientelar, assenyalant que afavoreix determinats actors empresarials des del poder públic.
1: I a Catalunya, doncs, l'eix ha estat la inversió en infraestructures crítiques. El govern preveu mobilitzar 1.000 milions d'euros en inversió, però topa amb els comuns, que qüestionen els contractes.
0: Sobretot en l'àmbit dels drets civils, demanant explicacions pels contractes policials amb empreses de vigilància, com Palantir, no?
1: Exacte. L'eix no és només modernitzar, sinó qui vigila el ciutadà.
0: Ara bé, si hi ha un cas que resumeix aquesta fusió entre tecnologia i identitat, és Galícia. La Junta de Galícia, sota el PP, va aprovar la seva llei pròpia d'intel·ligència artificial.
1: I durant la votació, el bloc nacionalista gallec s'hi va abstenir.
0: Sí, i el seu portaveu, Daniel Castro, ho va justificar amb una frase brillant des del faristol. Traduïda al castellà, però pronunciada originalment en gallec, la declaració va ser: "No entendemos el marco lingüístico que se le quiere dar a esta ley".
1: És demolidor, perquè canvia el focus completament. Abans de debatre auditories, l'autèntica línia vermella per a molts territoris és dictaminar en quin idioma es comunicarà la màquina.
2: L'arquitectura lingüística. Tota aquesta amalgama de visions ens porta directament a sintetitzar quatre grans lliçons que la campanya ràpida podria amagar.
1: Doncs, començant per la primera lectura, trobem una convergència estranya al voltant de les auditories públiques, motivada només per la desconfiança mútua.
0: Entre PP i govern, oi?
1: Sí. Tots dos volen auditar l'administració, però l'executiu té por de les corporacions globals i el PP té por de l'ús partidista del govern.
0: I la paradoxa és que cap de les dues coses es pot resoldre sense l'inventari d'algoritmes públics, que justament acaba de caducar.
1: Clar, un bloqueig absolut. La segona lectura, o absència, ens connecta amb les idees de Néstor García Canclini sobre la substitució ciutadana, on el votant queda aïllat per estructures algorísmiques.
0: Que els algoritmes facin la funció deliberativa, dius.
1: Exactament. I és revelador que només Sumar hagi fet propostes sobre eleccions i tecnologia, perquè la campanya del novembre, com hem dit, es farà sense sancions pels deepfakes.
0: Llavors, passem a la tercera lectura, que ens treu de l'esfera filosòfica per anar directament al pla físic, al territori. La intel·ligència artificial no l'habita. Exigeix terra, xarxa i aigua potable.
1: El cas de l'Aragó seria l'exemple perfecte.
0: Absolutament. I des d'aquí es planteja la tesi de Paula Ricaute, que exposa com les epistemologies de dades són una expressió de la colonialitat del poder.
1: O sigui, la decisió de l'espoli.
0: Sí, el debat ja no és on es guarden les dades, sinó qui decideix sobiranament sobre el consum de l'aigua i els recursos locals per a un guany global.
1: Això ens porta a l'última lliçó.
0: Una paraula que ha estat l'escut de tots. Sobirania. Cada formació l'ha buidat per omplir-la amb el seu ideari.
1: És impressionant com canvia el significat. Per al govern central, són dades operant dins la Unió Europea. Per a Vox, sobirania vol dir tancar fronteres a les dades collides a Espanya per estrangers.
0: I per l'espai de Sumar, o Podemos, la sobirania descansa en infraestructures i corporacions públiques.
1: Mentre que per al BNG, EH Bildu o el PNV, la sobirania pren la forma innegociable de la llengua i l'autogovern, com vèiem abans. L'horitzó d'una sola paraula serveix per a quatre pors completament dispars. Sí, i amb aquestes peces sobre la taula ens apropem a les preguntes obertes per al novembre.
2: Quins reptes planteja la campanya del 13 al 27, doncs?
1: L'audiència haurà d'estar molt atenta a veure si les candidatures transcendeixen l'eslògan. Caldrà fixar-se si decideixen recuperar la llei de governança i l'inventari d'algoritmes públics.
0: I també caldrà observar de prop si aborden la qüestió dels drets laborals automatitzats, oi?
1: I tant. Juntament amb la ferida material, sent honestos sobre qui decidirà l'ús de l'aigua dels centres de dades i, finalment, en quina llengua es nodriran els models estatals.
0: La intel·ligència artificial ja no és a l'horitzó, és al davant, com el passat en l'aforisme Aymara, a la vista de qui vulgui mirar-la. El que es decideix el 29 de novembre és qui carregarà amb el seu futur.
3: Oh,